Alexi e Marcus Saligina per Festival de Rudien, el 102° anniversari de Maria Catrina Soler. Vostat la eserter las gratulaziuns als 8 de setiamber. Adossa zen las lingis de telefon aviartas, se vus en conoscisez a Cice Festivesche Natalici Oz, a vus gratulassus budien via RTR, telefonaidemi al studio 0800 20 21 30. 0800 20 21 30.